0: 30 30 30.
1: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
2: Tú eliges.
1: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
2: ¿Todo?
1: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
2: Y no te pierdas nada.
3: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
1: Más de uno.
3: En Onda Cero Gandía, La Despotricá, con Rafa Martínez.
4: Rafa.
5: ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos?
4: Muy bien.
5: Bueno, pues nada, la Despotricá continúa enlazando un poco con la de ayer. No sé si estáis haciendo zapping y de esa forma os daréis cuenta de la cantidad de bobadas, de bulos, de mentiras y de historias que están saliendo prácticamente en todas las televisiones del país. A ver si eso al final se va a convertir en una guerra de medios, cosa que no beneficiaría en nada a la causa. Y ahora que tenemos claro y estamos vendiéndole a la gente de que somos la única información veraz y contrastada en la que se puede confiar, frente a todas las fake news y todos los bulos que nos llegan a miles por internet, y al final a ver si entre nosotros nos vamos a matar también. No me está gustando la postura de algunos medios de cara a las elecciones. Espero que de alguna manera no cunda el pánico. A todos nos ha pillado por sorpresa, a todos nos ha desbarajustado todos los planes que teníamos este adelanto de las elecciones, pero yo creo que con un mes por delante se pueden hacer maravillas. Pero también, por lo visto, se pueden decir muchas tonterías. Lo otro, la despotricá es digamos, despotricá con tintes de envidia. Y me refiero al pedazo de yate que nos han metido ahí delante de la playa de Gandía. Es un yate de estos de lujo, de 50 metros de eslora, ¿eh? Además, nuevecitos, esto se construyó en el 2024. Bueno, pues tiene capacidad para 12 huéspedes, tiene una tripulación de 9 personas, tiene unos camarotes con una gran suite que ya los quisieran para sí algunos de los mejores hoteles del mundo. Y en fin, ¿qué os voy a decir? Tiene 5 bares. Tiene un club de playa, un salón panorámico, jacuzzi y en fin, que en temporada alta, si queréis daros una vueltecita, son 350.000 euros a la semana. Y o sea, os sale a unos 50.000 euros al día.
4: Cuatro duros.
5: Desde luego, ¿cómo viven algunos? Pero desde luego, ¿cómo? ¿Cómo está el patio? Que veas que estas cosas existen y que después estemos aquí a hostia limpia hablando en plata por el tema de la vivienda. O sea, estos contrastes son los que a veces no lo puedo evitar y me deprimen un poco. Pero bueno, es lo que hay.
4: Pues bueno, Rafa, vamos con la entrevista. Inma te está escuchando. Te ha escuchado todo, ¿eh? Ay, señor.
5: Bueno, pues nada, pues empezamos ya con Inma. Sí. Inma, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal la feria? ¿Cómo has pasado las ferias?
0: Bona vesprada. Pues molt bé, la veritat que a pesar de la pluja ens heu passat super, hem gaudit de, bueno, de la fira. Jo crec que quan només sentim els tambors, a mi per lo menos la pell de gallina, perquè és molt nostre el tio de la porra, i aunque no vaig ir el dia que tocava, però sí que és de veres que no podia tindre una fira sense tio de la porra.
5: Mm-hmm. Bueno, ha sigut terrible, no? I a tot això, mira que el tio de la porra haguera pogut eixir, eh? Perquè vas començar a ploure quan ja, a partir de entrar a l'esprat, que haguera pogut eixir perfectament el tio de la porra, però...
0: Les alertes estan per a complir-les.
5: Era exacte, o sea... I després de tot... les coses que han passat les van previndre, no?
0: Efectivament.
5: Que curar. Però, bueno, no deixa de ser una mala pata perquè haguera anat tot normal. Va haver resposta per part dels col·legis?
0: Sí, es sí, va... la veritat que sí, o sea, bueno, és que, o sea, ahí vam eixir la pixavina que tenim dins, que tota la gent se'n va anar, els xiquets, xiquetes, pares, mares, a escola, Carmelites està, o sea, el que jo recordo, Carme, a tope, o sea, però Grau també, o sea, és que tots els col·les de Gandia van complir i van estar, vamos, esperant al tio de la porra, o sea, és que no n'hi ha fira sense tio de la porra.
5: No, és de veres, és una de les coses que més mos identifica i també gràcies un poc a la tasca que esteu fent, mos identifica cada any.
0: Sí, jo... Sí, jo ahir tinc que a tot l'equip de
5: de
0: cultura de Fira i Festes.
5: Ja ha transcendit pràcticament per tot Espanya. El que és el tio de...
0: Sí, o sea, hem...
4: Tindrem els datos, ara ja us li torna a cridar. Inma, si vols comencem ja a parlar del programa Activa Jove. Perquè, bueno, ja comença, no?
0: Sí.
4: No és així, no res.
0: Sí, tenim una oferta per als mesos d'octubre i de novembre. Comencem l'Activa Emocions Tardor 2. És una... bueno, un conjunt d'activitats dinàmiques que, a més, totes són gratuïtes i estan dissenyades per al públic jove, val? De la nostra ciutat. I, bueno, tenim qual és l'objectiu d'este cicle d'activitats és al final oferir espais de trobades saludables que unisquen, pues, en un aprenatge pràctic i també, pues, bueno, veure la creativitat artística, també fomentar el debat i el pensament crític i, bueno, també una acció directa amb el medi ambient, perquè era una de les demandes que teníem per part dels joves en el fòrum de l'any passat, una de les demandes que van replegar i, bueno, pues, si vols comença a contar-te un poc en quin consisteix la programació. Val.
4: Ja tenim ahí a Rafa, que ja l'han recuperat, se n'havia anat.
5: Sí.
4: Al final fallava la cobertura, és el que t'he dit. No sé per què, es tallava ahí un poc i al final s'ha penjat.
5: Pues ja és raro perquè des d'on estic es veu el món d'Uber, però bueno.
4: Bueno.
5: En qualsevol cosa, estàvem en el tema del Halloween.
0: Bueno,
4: Espera, a poquet a poquet.
5: Sí. Bueno, és que disculpa, Inma, però que m'he perdut. Perquè
0: no patis, que... Mira,
5: no tenia, perquè no tenia retorn.
0: Vale, lo que estava contant és que bueno, hem preparat una activa Emocions Tardors 2, que és el que començarà este mes d'octubre i de novembre, i tenim 5 propostes molt diferents, però totes repleguen un poc el sentit des del Pla Jove hasta l'últim fòrum de l'any passat, on van replegar, pues, totes les opinions o els desitjos dels nostres joves de la ciutat. Bueno, i el conte, bueno, comencem el curs escolar, val? I molta gent jove pues, té problemes d'organitzar-se el tema d'estudis. Val? Per tant, anem a fer un taller que es diu Aprenent del Crisantem, que és un taller una fusió entre neurociència cognitiva amb una pràctica somàtica de la pintura xinesa tradicional. I això el que fa és que millora la concentració. Val? Jo recomano a tot el món que vinga. L'any passat vam fer un aparegut i crec que la gent no sap molt bé el que ve, però quan està dins comença a connectar i comences a entendre per què fa certes coses o per què no t'organitzes bé o com portes tant de temps a lo millor en el mòbil i no has pogut, i t'ensenyen a parar, a pensar, val? I jo crec que és super important este taller, que després a més tindrem un berenar i després xous de taula, que al final és un poc la demanda que ens han demanat els nostres joves. El dia 23 i 24 d'octubre tenim el Anem als Cortos, val? I, que és el Festival Internacional de Curtmetratges d'Animació, que està al Teatre Serrano, i des de Cultura ens han facilitat 50 entrades gratuïtes per a destinades als joves. I nosaltres volíem fer-nos eco per a poder que el nostre públic puga entrar i gaudir d'aquest festival internacional tan, ja, tan arrelat a la ciutat de Gandia. Com bé has dit, també tenim Halloween a l'Alqueria del Terror, en l'Alqueria La Borde, el dia 30 i 31 d'octubre. Ahir vull guardar-me bueno, vull que la gent us quede la data, el 30 i 31 d'octubre, que es quede l'Alqueria La Borde, però no vull desvelar res més perquè...
4: Sorpresa!
0: Efectivament, tindrem moltes sorpreses que anirem desvelant poquet a poquet. I bueno, tenim també el dia 6 i 7 de novembre unes jornades d'activisme ecològic. Val? Ahir bueno, tenim una, pues, pues això, una doble cita en el planeta, perquè el dia 6, el 6 de novembre a les 18 hores s'impartirà una xerrada sobre la cura del medi ambient a l'espai jove i seguidament es farà un taller pràctic de reciclatge. I el dissabte 7, a les 10 i mitja del matí, farem una acció directa amb una batuda de neteja a la platja de Venècia. Primer fem la formació, val, el dia d'abans, i el dia següent fem eixa acció directa al medi, perquè pensem que...
5: Que bona idea, m'encanta.
0: Sí. Sí, pues, a més és una de les que van demanar en el Fòrum Jove de l'any passat, ¿vale? Eixa acció directa al medi, i jo crec que la gent jove està molt compromesa també en el medi ambient i al final formar part de la solució crec que és molt important. I ja per a últim, tenim, bueno, sabeu que tenim el 25N, que és el dia de l'eliminació de la violència contra les dones, i des del Departament de Joventut hem preparat un cinefòrum a l'Alqueria La Borde. ¿Vale? Fas ghosting o te'l fan? ¿Vale? Ese dia serà el dia 27 de novembre a les 6 de la vesprada i bueno, serà una vesprada molt dinàmica, amb exemples gràfics, dinàmiques molt disteses i s'analitzarà les relacions juvenils des d'una perspectiva dels drets humans i del respecte mutu, que al final és el que desitgem, que siguin joves sans en una ment sana i que puguin tindre relacions igualitàries.
5: Bueno, ment sana i corporisano. Està molt bé. A més, per el que comentaves antes de la neteja de la platja de Venècia, jo soc de Greenpeace, o sea, que a mi totes aquestes actuacions directes sobre el mig m'encanten i compteu en tota la difusió que necessiteu per a que arribi a bon puesto.
0: Pues sí, o sea, sí, és una activitat que a més és gratuïta, n'hi ha que cal inscriure-se a l'Espai Jove, val? Perquè sí que hi ha unes places, però que seran àmplies places per a que puga tot el món que vulgui participar.

0: i on està la part de les roques es clava per dins i és de veres que és molt difícil ixa neteja o trobar-ne la possibilitat de netejar-ho bé. I en aquestes accions jo crec que sensibilitzen moltíssim perquè al final el dones compte que no és baladí quan vas a la platja i dius, tens que ficar en una bolseta i tot el que has portat a la platja, tu tens que tornar i tens les papereres i tens que reciclar. I jo crec que cada volta, i així que tenim joves que a sa casa són ells els que li diuen als pares que hi ha que reciclar, val? Perquè sí que tenen aquesta consciència que tal volta altres generacions pues no la tenen tan assolida.
1: No la tenen, exacte. És més, si recordes bé el que diuen els nostres pares i sobretot els nostres abuelos, quan algú no aprofitava, dius, va, reballa-ho al riu.
0: Pues, mira, sí...
1: T'has recordat que antes era una frase de les persones majors que quan algú no aprofitava, al riu, ve si reballa-ho al riu.
0: Jo recorde que vaig per el voluntariat ecològic, jo crec, la primera edició... ja fa 30 anys i jo recorde en una de les eixides estàvem a Marxuquera i mos van trobar a dos llauradors que estaven tirant l'oli del tractor al camí perquè diuen que així no se li alçava la pols. Clar, i com li explicaves a aquests llauradors que quan ploguera, aquesta aigua anava a ser contaminada? Bueno, pues mos van dir de tot, perquè nosaltres estàvem allí explicant-los que això no podia ser, que això era una barbaritat. Però en aquest moment, fa 30 anys, aquestes persones encara no pensaven que aquestes filtracions anaven a perjudicar el seu cultiu i, a més, a l'espai. Jo crec que aquesta consciència encara no estava al cap de les persones. Jo crec que hem avançat molt, que ens hem donat compte que la terra només tenim una i tenim que cuidar-la i que tenim que mantindre el més bé possible. Però, clar, això toca una educació i és educar i reeducar moltes voltes. Educar a les noves generacions i reeducar a les que ja estem en uns anys ja i tenim que tindre aquesta consciència de que el planeta és un i n'hi ha que mantindre-lo viu i en molt bones condicions.
1: Bueno, és el que per desgràcia sempre les noves generacions es podran reprochar, no? De la vostra codícia, la vostra avarícia i aquesta manera d'esquilmar-ho tot, diu que aneu a deixar-nos. Els que venim després una pedra a mi mig abandonar enmig de l'espai o com està l'assunt, perquè és que això és el que passarà si no hi ha un canvi fonamental en el tema i en la forma de tractar el planeta i es queixen i es queixen en tota la raó del món. Jo tira de menys a la xiqueta aquella que es va presentar allí en la ONU i es va posar a tots a caldo. Fa falta més gent així, ho tenim clar. Bueno, dins de les activitats, sempre, diguem, que tradicionalment ja des de fa molts anys que el Valquerieta feia allò de la noche de terror, no? Sí. Teniu algo preparat per a este cap de setmana?
0: I aquest cap de setmana és terrorífic, ¿vale? Ahí vindrem a contar-te-ho perquè el Consell dels Joves està preparant, com tots els anys, jo crec que és la festa més esperada per tots els joves de la ciutat. Halloween sempre s'ha preparat amb molt de carinyo i sé que enguany, com no podia ser d'una altra manera, se ho han currat barbaritats. Jo dic que estigueu molt atents a les xarxes socials de l'Espai Jove i del Consell dels Joves perquè van ficant ja pinzellades de lo que pot ser ixe dia, ixes dos dies que estaran plenes d'activitats lúdiques i un passatge del terror que a veure qui s'atreveix a passar en ell. També dir que l'accés serà totalment lliure i sense inscripció prèvia, val? Igual que la resta d'activitats que sí que tenim, teniu que inscriure-se, està no

0: una y seis minutos. Seguimos en más de uno Sabrova y Digna en este dimecres 7 de octubre. Y ahora nos anem a Xeraco, porque allí tenemos al seu alcalde, Avelino Mascarell, para hablar de una taula que se celebrará esta vesprada allí al municipi, que posa el focus en les noves generacions i en la qualitat de viure al poble. Xeraco 2050. Avelino Mascarell, bona vesprada.
1: Què tal? Molt bona vesprada.
0: Com estem? Com ho portem?
1: Pues molt bé. Així estem ja en precampanya, en l'Ajuntament, preparant ja meses electorals, distribucions, ja planificant, perquè, bueno, som una pillata...
0: Sí, sí, que estava programat. A tots.
1: I les administracions, pues, bueno, pues tenim que anar preparant-nos, però, bueno, ahí estem, treballant, en la rutina. No, res fora de lo normal.
0: Pues sí. Esta taula és un projecte que reunirà avui dimecres a les 6, és allí en Xeraco, pues a 5 veus que, bueno, que són super reconegudes de la joventut, la música, la cultura i les festes i el teixit associatiu. Contamos de què anirà tot això, Avelino.
1: Bueno, això és un projecte que va néixer ja, pues, bueno, per anar més lluny de lo que havíem fet fins ara, no? Perquè havíem fet ja projectes participatius, consultes populars, en què havíem fet per mitges, per xarxes i per consultes que havíem anat fent pel poble perquè tots participaren i anaren a aportar la seva opinió, però era una opinió més a curt plaç, necessitats urgents, no? I ara, pues, bueno, hem volgut ser més ambiciosos, pensar en el futur, en la reordenació del poble, tenim el Pla General en marxa i tenim moltes iniciatives i el que volíem fer era pues, donar-li veu a la gent del poble, no? Que volen ser més grans, volen ser més menuts, volen ser més millors o volen ser menys i estar més tranquils, com volem viure, i el que volíem és que la gent pues, opinara, no? Que ens diguera quin model de turisme volem per a la platja i també per al poble, no? I per a totes les espais naturals que tenim. Volem veure per mig el que és el sector empresarial també, consultar, a veure quin model econòmic volem per Xeraco, i això serà una taula que vindrà després. I vam començar pues, per la taula d'urbanisme, no? Vam tindre a grans ponents, com va ser el redactor del Pla General, Enrique, que és un catedràtic de pintura i és un veí del poble que ha conegut l'evolució del poble i de la platja, Rizzo i Núria, que són dos arquitectes pues, bueno, de diferents edats, Núria és una arquitecta molt jove, i volíem veure pues, bueno, que opinaren ells, no? I la resta del poble que participarem allí, pues, també veure quin model urbanístic de Xeraco volíem. Després vam aquest estiu en la platja pues, de diferents representants del món de lo que és el turisme, de lo que són les immobiliàries, pues, bueno, que tingueren també la seva opinió i quin model turístic volíem. I ara toca pues, l'associatiu, el social, el poble, no? El com volem ser com a poble. Aquesta és una taula, crec que un poc més profunda, no? De quin model volem, pues, si volem que continuïn les comunions en els xiquets o creiem que van acabar-se, si el model de festes del poble, com el coneguem, està ja en els seus últims dies i anem a un altre model, o no, o anem a recuperar més tradicions i a incorporar pues, bueno, altres activitats. I la veritat és que és una iniciativa en la que volem que, bueno, profunditzar en el Xeraco del 2050, no? Que per això va néixer, què és el que volem de Xeraco i com volem viure. I com volem viure és que esperem arribar a aquesta data, que ja serem més majors, però també, sobretot, és les generacions futures, els nostres fills, pues, com van a afrontar-ho. I avui tenim una taula molt xula amb gent de totes les edats, especialment hi ha un xavalet molt jovenet, molt participatiu i que també té molt bones idees i el que volem escoltar-lo està també, pues, bueno, tenim a la tècnic de joventut de Xeraco, tenim a diferents persones del poble influents que ens poden dir pues, què és el que han viscut i què és el que veuen com evoluciona el poble i què és el que volem, no? Entonces, pues, bueno, amb moltíssima il·lusió i sobretot ells van encetar aquest episodi en la participació social, però el que volem és que aprofite la gent jove i la gent també no tan jove, no? Que tots som de Xeraco, tots volem opinar, i que aprofiten les xarxes, que hem posat enllaços, n'hi ha codis QR per a poder accedir a la pàgina i pensar i penjar, no? Les teues propostes, les teues iniciatives i entre tots que construïm aquest model de Xeraco que volem, que al fi i al cap és el que volem deixar en herència a les noves generacions.
0: La veritat és que el futur pareix que estigui llum, però no. Cada volta està més pròxim. També, com estàs dient tu, n'hi ha que mirar totes les vertients, el tema del turisme, urbanisme, tot. Vamos, és que, i damunt, com tot va canviant a un ritme quasi, molt, molt ràpid. És que fa quatre dies el millor pensar és una cosa i ara dius, ara això ja no pot ser d'esta manera, té que ser d'una altra.
1: Jo me recordo quan portava el mòbil a la butxaca, bueno, portava penjant del cinturó perquè pesava una tona allà perquè no caigueren els pantalons, si no portes corret ja no el podies portar, i en aquell moment no tenien tota la tecnologia, l'internet estava a l'ordenador aparcat en casa,
0: sí.
1: I ara el portem a la butxaca. Ara estem un poc agobiats perquè la IA va llevar-nos la feina. Jo crec que no, ens inventarem altres coses perquè no estiguem parats i poder aportar. Però bueno, és el model el que va, no? Vull dir,
0: sí.
1: Que tot això que hem viscut, aquesta evolució, no?, que hem tingut, però que no fa falta només en noves tecnologies. Antes eixíem de marxa, anem a les discoteques. Ara les discoteques n'hi ha poques i anem a festivals. Antes eixíem de nit i mos pareixia que a les 12 de la nit era una hora pronta per sopar. Avui a mitjan vesprà
0: ja han topat i estem fent tardeos. I ara és tardeos, exacte.
1: Claro, entonces, vull dir, la vida ha evolucionat. Claro, és pitjor, és millor, pues no ho sabem, però és el futur que ja és present, pues bueno, entonces és veure aquest model que tenim. A mi n'hi ha coses que em preocupen com a veí del poble, que és a veure què és la gent jove, que és lo que necessita o lo que les seues inquietuds, no? Entonces, pues en eixa obsessió que tenim alguns de saber què és el que vol el poble per a que donar-los el millor, sempre dins del coneixement, eh? Vull dir que sí, hem de ser sensatos i actuar sempre entrellat, que diuen, i la veritat és que ens feia moltíssima il·lusió, pues, bueno, pues, donar viu al poble, que ens conten què és el que n'hi ha, si estem els governants que estem treballant, no a nivell local, sinó a tots els nivells, estem fent-ho bé, si podem millorar, si el que estem fent és el que realment necessiten, o si no, i si el que necessita el poble és una altra cosa, pues com podem donar resposta a aquestes opcions? I la veritat és que bueno, les dues primeres taules han tingut molt d'èxit, han sigut molt productives, que és el que buscàvem. Sí, tenim ja la sensibilitat de la gent, ja la tenim marcar, tots els que han participat en les taules, han participat com a oients, no? I també aportant les nostres qüestions i preguntes per a formar part també del debat dels ponents. I la veritat és que crec que encara avui també serà molt, molt atractiva i res, pues, treballant ja pues, per això, per a les generacions futures i el Xeraco 2050, que és el que ens il·lusiona.
2: Avelino, bona vesprada. Jo saludar-te, amic, perquè sé que tens poc de temps, val?
1: Un abraç, com estàs?
2: Molt bé, amic. Corroboro el que esteu dient. En els anys 80-90 jo jugava en cas de terra i uns balos que pesaven 5 quilos i ara tot és una meravella de xespa artificial i tot un adelant en tots els sentits.
1: Sí que pues n'hi ha que planificar. Sí, igual que la Volta Ciclista a Espanya, que la teníem va vindre de Xeraco i vindre de Pogatxar i m'ho han quedat...
2: Sí,
1: de
2: mira, que te ho diga, Ivan, es que... dic, deixa'm preguntar-li a Avelino...
0: Quina mala pata.
2: Dic, serà possible la cursa de Pujol a Xeraco, que es lesione Pogatxa justament en
0: aquesta... Quina mala pata, sí.
2: Redeu.
1: Però això ha sigut la gent d'estimat.
2: Tu no has tingut res que veure, no?
1: Que no, que ha sigut estimat, que no ha caigut en Xeraco.
2: Bueno, també és veritat, però no va arribar a Xeraco, que és el que volien tots. En això et
1: dona tota la raó. No sé quina malícia en té el meu amic. Però bueno, la veritat és que tots recordaran l'etapa de Xeraco perquè Pogatxa va caure en aquest trajecte i la veritat és que m'han quedat les ganes, però bueno, m'ha donat l'opció de disfrutar-la també a muntó perquè veure Enric Mas guanyar-la, pues, també que vols que el diga. Pues el primer viatge de José Roig va ser en Xeraco.
2: També és veritat.
1: Sempre serem en algo n'hi haurà que recordar-nos.
2: No, i a part...
1: En el 2050 perdona... igual tenim que fer la Volta Ciclista a Espanya i que Pogatxar, que siga jefe d'equipo, que mos porta seu UAE que el tinc en aquell entonces així també.
2: No, i a part... I a part el que comentàrem abans d'esta cursa, de que justament vam veure les imatges en televisió i vamos... la ciutat de Xeraco a la platja li va donar aquesta difusió tan necessària que sempre va bé, no ens equivoquem, eh?
1: Correcte, i és una cosa, mira, dins de tot això del Xeraco 2050, aquestes activitats esportives, activitats culturals potents, tot això que fem, al fi ja té la seva repercussió, no? Vull dir, anem a encetar noves iniciatives també per a la platja, per a veure si totes aquelles persones que tenen un apartament, doncs tenen l'opció de poder llogar i que la platja de Xeraco, que és una cosa que ja no és és de tota la vida, no? Que hem volgut que no siga estàtica, que estigui tancada només a juliol i agost, doncs bueno, pues, mos està funcionant. És el que volem, jo crec que això sí. I n'hi ha tot que n'hi ha que anar veient la gent el que opina i a veure si n'hi ha que fer més activitats com la Volta Ciclista a Espanya o bé siga esportives, culturals o en altres formatos, no? També mediambientals. I la veritat és que jo crec que aquest sentit d'escoltar a la gent i poder donar aquest punt de necessitat, no? De que la gent vulga, que tinga ganes de vindre a Xeraco, pues, si és el que volem, i jo crec que sí, pues, bueno, pues, treballar-lo, i ja quan tinguem clar quin model de Xeraco volem, pues, ja plantejar-nos com anem a construir-lo.
2: Totalment d'acord. Jo sempre, així en Gandia, sempre he insistit molt, Avelino, que el turisme està, va molt bé acompanyat d'esport. Perquè tot el que se genera a la platja de Xeraco, la de Gandia, en mesos, com tu has comentat molt bé, de novembre, desembre, gener, que tu saps que per desgràcia baixa molt l'afluència de turistes, quan fas activitats esportives, mitja marató, 10 quilòmetres, porta moltíssima gent de tot el territori nacional, algunes participacions també de gent internacional, i li dona moltíssima difusió, perquè a part de la quantitat de gent que ve d'atletes, de triatletes, porten a molts familiars que moltes vegades s'esperen en hotels. O sigui que una cosa en consonància a una altra, per mi és el duo dinàmico, i nunca millor dit, perquè van agarrats de la mà.
1: Pues mira, el dic una cosa, tenim un projecte superxulo, lo que va que ara estem en precampanya electoral i ara mos costa ja preguntar a veure si podem anunciar o si no, o si podem, però estem treballant en un projecte superxulo que va en el sentit que dius tu, que va lligant esport i turisme, i esperem tindre-lo pa final d'any, i perquè tenim una subvenció de la Generalitat i anem a veure si podem fer front a tota la tramitació, i en cas de que sigui així, Ivan, ja veuràs com de cara a any nou parlem d'un... o per lo menos quan passen les eleccions, a veure si...
0: Podem dir que és una primícia.
2: Sí. Ojalá es confirme. Que es confirme.
1: Sí,
2: perquè ara Avelino està centrat, com té que ser, en el 29 de novembre. No?
1: Ara estem...
2: T'has calentat motor ja?
1: Estem preparant-nos per la campanya, no? Perquè ara, com a responsabilitat com a alcalde, tenim molta, no? Sí. Els llocs electorals, les taules, tenim que passar-ho a l'INE, tenim que anar dient-los tot el que anem a fer, n'hi ha que anar planificant ja els plenaris extraordinaris per a elegir a la gent que va estar representant de la població en les meses, i bueno, tot això és un poquet de trastorn de la rutina, però bueno, que és una cosa que ja hem fet moltes vegades, moltes eleccions, i bueno, però ja ens havia trencat la marxa. Entonces, estem en aquest model, però sense deixar de portar la vista enfront, que és el que volem, no? El model turístic, el model social, el model urbanístic i també l'econòmic, que és el que, i empresarial, no? Que serà l'última taula que presentarem per al pròxim mes, i continuarem treballant. Pues, bueno, pues, una vegada acabem ja sabrem el Xeraco del 2050 que ens han demanat els nostres veïns, i als polítics no ens quedarà altra que treballar en esta guia que anem a elaborar.
2: Recordem, Ivan, perquè no volem molestar a Avelino, com sempre molt agraït per atendre-nos. Avui, a quina hora?
0: A les 6.
2: Molt bé, perfecte.
0: És en l'espai jove, no?
1: En l'espai jove, sí. El millor escenari impossible. I en qui? Pues en els joves, no? En els que van escriure la història de Xeraco.
2: Molt bé. Pues Avelino, si no vols ninguna cosa, molt agraït, perquè som coneixedors de què vas liat, i gràcies per atendre-nos.
1: Ja farem un... deixarà que ens escolten, que participen, i sí. Mira, ja sé el que vas a dir-me. Ens farem un cremaer, no?
2: El cremaer, tu el cremaer.
0: Ja ens coneguem massa.
1: Ja veus,
2: no, però perdona.
1: La tonteria de l'esmorzar, crec que vam acertar. Vull dir, ja Xeraco ha trobat el seu espai en el món gastronòmic, en la tradició de l'esmorzar, i la cultura i el concurs del cremaet, crec que ja han parat a Xeraco en la palestra.
2: N'hi ha que insistir, Avelino, insistir, persistir en les coses positives. És igual que en el futbol. Si tu fas un plantejament, comptes en uns jugadors que estan traient resultats positius, per què tens que modificar el sistema? Ara sé que modificaria el sistema en el València Club de Futbol. I ahir ho deixe. En la selecció no.
1: No opines,
2: perquè jo em calente un poquet i ja ho tinc bé, en el dolor d'estómago per nervis que tinc. Avelino, moltes gràcies.
1: Un abraç. Un abraç, i esperem a tots els veïns de Xeraco aquesta vesprada en la taula participativa.
2: 6 de la vesprada, val? Ivan?
0: Sí, espai jove. Molt bé. Ahí és.
2: L'ho dit, Avelino, un abraç, a mi, que vaig a tot molt
1: bé. Un abraç per a tots els veïns.
2: Gràcies. Bueno, Ivan, ya hemos realizado el tema informativo. Nos vamos de inmediato con...
0: Bueno, si quieres hacemos un breve alto en el camino,
2: sí, hombre,
0: con
2: claro.
0: Publi y
2: sí, hombre,
0: sí, volvemos.
2: Unos buenos consejos publicitarios, sí. Y de inmediato Vamos a hablar de la despedida de Messi de la selección argentina.
0: Sí, sí.
2: Más de 90.000 personas.
0: Brutal, ¿eh?
2: Y
0: brutal,
2: porque no cabían más. Hubo reventa y todo, ¿eh?
0: Sí.
2: Entre otras cosas interesantes que tenemos por delante. Sobre todo también estadísticas, partidos que hay por delante también importantes para nuestros representantes. Y la selección española, que lleva el récord histórico de partidos oficiales imbatido. Lo comentamos después de estos buenos consejos publicitarios.

0: les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot es podran realitzar en l'Ajuntament de Residència, per correu postal o a través de la seu electrònica de l'INE, mitjançant el sistema clave. La pàgina és cd.ine.gob.es/manifestacionvotopermanente/presentación. Els terminis per a presentar-la seran els següents. Nacionals de països de la Unió Europea, fins al 30 de desembre de 2026. Països amb acords de reciprocitat, de l'1 de desembre de 2026 fins al 15 de gener de 2027. En l'Ajuntament d'Oliva, l'horari per poder presentar la voluntat de vot serà el següent, de dilluns a divendres, de 8 i mitja del matí fins a les 10, i després de 1 i mitja de la vesprada fins a les 2 i mitja. Podeu consultar el document adjunt de la comunicació completa de l'Oficina del Cens Electoral als ajuntaments sobre la formació del Cens Electoral d'Estrangers Residents a Espanya per a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. I fins ací arriba l'actualitat d'Oliva d'este dimecres 7 d'octubre.
1: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno.
2: Exigit a la delegació que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials als responsables polítics. La Generalitat espera que transcorreguin eixes celebracions amb normalitat a València i amb tots els actes habituals. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern qui té la responsabilitat exclusiva per a resoldre esta situació.
3: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos, y apeló a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
2: Un assumpte que ha centrat el debat abans del ple de les Corts entre els grups polítics. Ramon Pérez.
4: PP i Vox exigeixen que no entorpisca ni impedisca els actes previstos del 9 d'octubre. Nando Pastor, síndic del PP, José María Llanos de Vox.
5: Jo crec que quan toca una cosa, tota una cosa, quan és la festa dels valencians, de tots els valencians, és la festa de tots els valencians, i tens moments i oportunitats per a demanar, per a reivindicar, per a manifestar-se, hi ha moltíssims.
6: El impedir que se pueda celebrar el 9 d'octubre creo que és un error.
4: Partit Socialista i Compromís defensen que protesta i actes oficials són compatibles i rebutgen generar confrontació entre ells. José Muñoz, síndic dels socialistes, Joan Baldoví de Compromís.
7: Una sociedad como la valenciana cabe todo, cabe la convivencia, cabe el diálogo, y estoy convencido que podrán convivir con total normalidad.
8: El 9 d'octubre és la festa de tot el poble valencià, també de les persones que han perdut sa casa, també de les persones que es manifesten a una vivenda digna. Entonces, no es busque la confrontació, no es busque l'enfrontament, perquè tot és compatible.
2: Els organitzadors de l'acampada han defensat este matí que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes. Durant la lectura del seu manifest han reiterat que les polítiques actuals no garanteixen, diuen, una cosa tan bàsica com és el dret a la vivenda.
9: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant, i contractes d'aigua assequibles indefinits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
10: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamem l'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un més.
9: Des de l'acampada exigeixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
2: Precisament una dona i els seus tres fills menors de 8, 15 i 17 anys s'enfronten al desnonament de la seva vivenda a Alacant, previst per a demà dijous a les 8 del matí. L'habitatge l'ha comprat un fons voltor que l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Onda Cero, Alacant. Pepe Requena.
11: A pesar de la aprobación de los decretos gubernamentales, el lanzamiento sigue de momento en pie. El sindicato de vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle A.

0: Si necesitas contactos, pues puedes llegar ahí y abrirte, porque al final estos eventos y estos encuentros tienen muchas capas.
1: Sí. Sirven para eso, ¿no? Y nosotros mismos como sociedad, o sea, con el objetivo de aprender, como decíamos, de inspirarnos sobre todo y de ser más conscientes de lo que pasa a nuestro día a día, que como decías, cuando el mar se alza, pasan cosas.
0: Todo el día. No puedes decirle al mar que se pare un momento.
1: Correcto.
0: Que necesitas descansar. No se puede.
1: Pues Miguel Ángel Font, enhorabuena por todo lo que has hecho hasta ahora. No nos perderemos esos eventos. Ya tenemos el libro entre manos, así que muchísimas gracias por acercarnos todos los detalles.
0: Gracias a ti.
2: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
1: És un dels aliments protagonistes de la dieta mediterrània. Està present en infinitat de receptes, és fàcil de cuinar i aporta nutrients de gran qualitat. Però quan anem a la pescateria ens trobem amb termes com filets, joms, medallons, rodanxes... Avui en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable anem a descobrir què signifiquen tots aquests talls i quina és la millor manera per a comprar-los i després cuinar-los. Ho fem amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
3: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns per què és interessant conèixer els diferents talls de peix, per a no confondre'ns, primer que res, no?
3: Sí, pues en arribar al mostrador, no? Està molt bé saber un poc de vocabulari, no? Conèixer els diferents talls, no? Ens ajuda a triar millor el peix segons la recepta que vulguem preparar. No tots els talls funcionen igual de bé, pues això, al forn, a la planxa o en un guisat. I saber-ho ens permet aprofitar millor el producte i obtindré millors resultats i més sabrosos, no?
1: Quins podríem dir que són els més habituals que podem trobar o que podem demanar a la pescateria?
3: Els més coneguts, els que coneixem tots, són els filets, les rodanxes i els joms. Els filets serien probablement el tall més popular, solen presentar-se sense espines i són molt còmodes de cuinar, van molt bé a la planxa, al forn o arrebossats. Les rodanxes s'obtenen tallant el peix transversalment i mantenen la pell i l'espina central. Són ideals per a receptes en salsa, bullides o per a guisats tradicionals.
1: Per exemple, les rodanxes de lluç són molt habituals, no?
3: Exactament. El lluç és un dels peixos que més solen trobar en este format de rodanxes o com en medallons.
1: I quina diferència hi ha entre una rodanxa i un medalló?
3: El medalló s'obté a partir de la rodanxa, però eliminant la pell i les espines, seria com més puret, no? Més netet. Uh-huh. Per això és un tall molt còmode, especialment per a xiquets o per a persones que prefereixen pues, no trobar-se espines al plat. A més, pues, és perfecte per a receptes més elaborades o presentacions un poquet més elegants, uh-huh, més curraetes.
1: I altres tipus de talls menys coneguts?
3: Sí, en tenim altres, com per exemple la tranxa o la rodanxa plana, que és molt habitual en peixos més grans i plans com el rèmol. En este cas el peix s'obri de forma longitudinal i es manté tant la pell com les espines. És un tipus de tall especialment adequat pues, per a cuinar al forn perquè conserva molt bé la seva suculència.
1: Uh-huh. Encara no hem parlat dels joms, també són molt populars.
3: Sí, els joms són una de les peces més apreciades perquè contenen molta carn i pràcticament no tenen espines. S'obtenen separant la carn de l'espina central i són ideals per a cuinar a la planxa, al forn o també en papillote.
1: I un dels joms també eix i dels joms, no? Podem dir que també és un altre tall molt conegut. Quin seria?
3: Sí, la suprema. I jo tenia més dubtes, no? Però investigant hem vist que la suprema és una porció rectangular que es talla del llom, de peixos grans com el salmó o el lluç. I és una presentació molt apreciada perquè resulta pues, això, molt neta, uniforme i molt fàcil de cuinar.
1: La suprema. Parlant del salmó, també és molt habitual trobar-lo tallat en daus.
3: Sí, exacte, els daus són xicotes trossos de peix sense pell ni espina i s'utilitzen molt en guisats, broquetes, saltejats i també en elaboracions pues, més habituals ara, no? Com serà els tartars, no? O els ceviches, que són molt habituals de salmó, de corbina, bueno, n'hi ha moltes.
1: Amb totes aquestes opcions sembla que hi ha un tall adequat per a cada recepta, podríem dir, no?
3: Sí, l'important és adaptar el tall al tipus de cuina que vulguem fer. Per exemple, els filets són molt pràctics per al dia a dia, les rodanxes funcionen per a salses i guisats, els joms i les supremes més ideals per a preparacions més delicades i els daus, per això, més perfectes per a receptes creatives, un poquet més informals.
1: Alguna última recomanació, Mamen?
3: Sí, bueno, que intenten això, incorporar el peix diverses vegades a la setmana per almenys dos, i que ens animen a provar diferents espècies i maneres de cuinar-les. Canviar el tipus de tall, pues, també ens permet descobrir noves textures i receptes sense complicar-nos massa la cuina.
1: Doncs hem après molt de talls de peix de cara a anar al supermercat a demanar el que més ens agrada i de la forma que més ens agrada per a cuinar-los, com hem vist.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Menys de 48 hores ja per als actes oficials del 9 d'octubre a València i l'acampada es manté a la plaça de l'Ajuntament. Es manté també l'encreuament d'acusacions entre la classe política mentre els decrets de la vivenda semblen començar a funcionar perquè acaben de desconvocar-se dos desnonaments previstos a València i a Alacant. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. També sobre el 9 d'octubre sabem ja les altes distincions de la Generalitat d'enguany, ara les detallem i als esports mirarem d'explicar com queden els abonaments del València per al nou Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat espera que el 9 d'octubre transcorrega amb normalitat a València i amb tots els actes habituals, ho diu, per l'acampada, per la crisi de la vivenda que es manté i que continua creixent al cor de la capital valenciana. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern central qui té la responsabilitat exclusiva, diu, per a resoldre esta situació.
2: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apelo a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
1: Tanmateix, la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, respon que ella mateixa ha comunicat ja a l'Ajuntament de la ciutat que no es donen les circumstàncies per a alçar l'acampada. Amparo Sánchez.
3: Sobre la falta d'actuació de la Policia Nacional que ha denunciat el govern municipal per a garantir la seguretat, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i als voltants.
4: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas.
5: Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
3: Des de l'organització de l'acampada en reitera que es queden i que en cas de produir-se agressions per part d'aquells que han anunciat concentracions demà dijous per a dissoldre l'acampada, es defensaran de manera pacífica.
6: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
3: La delegada insistía que davant esta situación no son compatibles algunas celebraciones que estaban previstas a motivo del Día de la Comunidad Valenciana.
1: Una de esas celebraciones pel 9 d'octubre es la mascleta prevista a la plaza del Ayuntamiento. El sector pirotécnico exigeix a la delegación del Gobierno Central que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, la celebració de la mascleta. Demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials pel que fa a la classe política valenciana. Els organitzadors de l'acampada insisteixen per la seva banda en que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes i de tots. Avui han llegit un manifest reiterant que les polítiques actuals no garanteixen aquesta cosa tan bàsica que és el dret a la vivenda. D'Amparo.
3: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant i contractes de lloguer assequibles i definits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
6: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamen d'expropiació d'eixos habitatges i que els especuladors no acumulen ni un mes.
3: Des de l'acampada exigixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
1: I continuem ben pendents del que podria succeir a l'acampada en apenes 24 hores. Sembla confirmar-se el possible atac contra el campament que grups feixistes tenen previst per a demà dijous a les 6 de la vesprada. Grups com ara Núcleo Nacional, que ja va atacar la de Madrid. Sindicats i organitzacions socials fan una crida a concentrar-se una hora abans, a les 5, per tal de preparar-se, diuen, davant d'aquest possible atac ultra i defensar l'acampada tal com està ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de València. Una dona i els seus tres fills menors d'edat s'enfrontaven al desnonament de sa casa a Alacant, que estava previst per a demà dijous a primera hora del matí, una vivenda comprada per un fons voltor que ara l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 80 8.000 euros. però finalment, és notícia d'última hora, ixa dona i els seus tres fills menors es queden a casa i, a més, fins al 2030. I tot gràcies, diuen, a un dels decrets de vivenda del govern central aprovat ara per la Diputació Permanent. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
7: El sindicat de vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada comercial especialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
1: La Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachina, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases abans de ser entregades als nous propietaris.
2: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
8: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
9: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara les 7:27, ho avançàvem en titulars. El ple de la Generalitat ha acordat avui dimecres les distincions i guardons que lliura anualment la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Núria Moreno.
10: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor a la Ciutat Autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per exemple, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'Associació Síndrome de Down de València i a Mamás en Acción. Estos y la resta de guardón serán entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
1: La convocatòria avançada d'eleccions generals per al 29 de novembre ha paralitzat les negociacions que mantenia el sector pesquer valencià amb el ministre d'Agricultura. Els pescadors necessiten solucions ja, diuen, al preu del gasoil, perquè, si no, diuen directament que el sector desapareixerà. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
11: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'aplique una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Cofradies.
12: Però ja lo que estava firmado, publicado en el BOE, lo que saldrá y lo demás pues ya no vale para nada. La reunión que tuvieron con el jueves con Isabel Artímez no vale para nada, digamos. Que el gasoil hasta 80 cèntims más no era rentable y después que cuando venga la Cuba tengamos el descuento porque claro, pagan a los 6 meses, a los claro, nosotros comemos cada día.
11: Demanen que reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'aplique una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Confraries. Calculen que el carburant suposa un cost mitjà d'uns 1.000 euros diaris per vaixell i encara que les captures estan sent bones, els elevats costos d'explotació aboquen el sector a la desaparició.
1: També a Castelló la saturació de les ITV s'ha tornat a fer avui més evident que mai. La nova estació del municipi d'Onda a la Plana Baixa encara no ha obert portes i totes les cites disponibles s'han esgotat en apenes mitja hora. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
13: És precisament per a descongestionar el servei, especialment a l'àrea de la Plana. Comptarà amb una unitat mòbil amb capacitat per a revisar més de 1.000 vehicles al mes, entre turismes, motocicletes i vehicles industrials. La saturació torna a posar de manifest l'elevada demanda i els problemes per aconseguir cita prèvia que arrossega la ITV a la província de Castelló, en períodes en què l'espera ha arribat a ser de diversos mesos. Onda serà la primera de les dues noves estacions en obrir a la província. La de Segorbe té prevista la seva posada en marxa el 19 d'octubre.
1: La pròxima eixida de la Volta al Món a Vela Ocean Race, que serà el pròxim mes de gener, serà l'última eixida des d'Alacant, que venia sent el port d'inici des del 2008. Ho ha anunciat avui l'organització de la competició, que assegura, però, que continua en converses amb la Generalitat, converses en les quals diposita la confiança l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, que espera que aquest diàleg entre la Ocean Race i el govern valencià permeta mantindre el vincle entre Alacant i la competició, que passarà ara a eixir des d'Oporto.
14: Estoy absolutamente convencido de que las negociaciones que mantienen la Generalitat con la Ocean Race llegarán a buen puerto y que te siga siendo Alicante protagonista de la Vuelta al Mundo en las ediciones posteriores a 2027.
1: La Comissió d'Investigació Municipal al voltant del robatori del Tresor de Villena ha celebrat avui la seva primera sessió a l'Ajuntament. Estaven citades 6 persones, però han declinat compareixer tant la consellera de Cultura, Carmen Ortí, com la secretària autonòmica d'Ixa Àrea. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
15: Xavier Martínez, portaveu de l'equip de govern del PSOE a l'Ajuntament de Villena, ha lamentat totes les absències, malgrat que ha explicat que només estan obligats a compareixer en la comissió d'investigació persones que siguen treballadors de la pròpia administració local.
16: Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la consellería que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena no vienen a aportarla en esta comisión.
15: En la sesión de hoy ha comparegut el director d'obra de musealització del Museo de Villena, instalación en la cual estaba el tresor de Villena robat.
1: Anem ja amb la crònica esportiva valenciana de Wii. Wii ens la du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
17: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Amb novetats importants pel que fa als abonaments del València de cara al traslladament al nou Mestalla. Quines són ixes novetats i aquests detalls?
17: Sí, anem a recordar i a posar-les xifres ràpidament damunt de la taula per a que la gent la tinga en el seu horitzó, perquè arranca tot el 14 d'octubre amb la selecció de grups. És a dir, tu vas amb tres amics a Mestalla.
1: Sí.
17: I resulta que l'altra banda de l'estadi n'hi ha dos amics més del grup.
1: Vale.
17: I després resulta que n'hi ha altres tres que van de forma separada i voleu anar tots junts.
1: Mm.
17: Se pot fer, se fa l'assignació de grups a partir del 14 d'octubre, se comunica al València, s'assigna un capità de grup que va ser el responsable de triar la zona on s'asseguran de forma conjunta.
1: Sí.
17: I això arrencarà ja en el mes de novembre. Preus des de 300 a 1.700 euros, una baixada del preu mitjà respecte de l'actual Mestalla de vora el 10,25%.
1: Però pot ser que hi hagi algunes places que
17: zona,
1: pugen,
17: la que està enfront de tribuna justament en l'actual Mestalla, doncs en el nou Mestalla i sa zona el València no fa diferència entre tribuna o no tribuna i per tant el preu és el mateix, és el preu més car de l'estadi, la zona de tribuna i la d'enfront. A mesura que vas obrint l'anell, van baixant els preus, tot i que hem de recordar que Mestalla està construït com els estadis nord-americans, en aquesta forma de bowl, que el que fa és que tingues la mateixa perspectiva o una bona visibilitat des de qualsevol part de l'estadi. Així que el 14 d'octubre arrenca aquesta campanya d'abonaments, pendents ja del tram final de setmana, perquè sí, torna a la Lliga este cap de setmana, tres setmanes de paro, el València davant el Racing, ja ho saps, i el dilluns ho fa el Llevant davant el Sevilla, avui a les 8, d'ací mitja horeta, debut a València Bàsquet en Lliga a casa, l'equip femení de Javi Torralba, i demà Eurolliga. Per cert, un apunt molt ràpid. Qui vull ganar els partits davant el Hapoel de Tel Aviv o Maccabi, ho haurà de fer amb el DNI si és abonat, si vols cedir l'abonament, haurà de dir qui va, nom, cognom, si DNI, i si compres una entrada lliure, demanaran les teues dades personals per a registrar qui accedeix al Roig Arena. No està declarat com a partit d'alt risc per les autoritats, però València Bàsquet sí que augmenta la seguretat i requisits d'entrada per a aquest partit. Repàs de l'actualitat esportiva a la comunitat valenciana, que avui ja sé que va llarg, a Castelló, Víctor Franc. Bona vesprada.
18: ¿Qué tal? Buena vesperada. El Villarreal espera con Eiser en las properes horas si podrá contar o no amb John Buchanan de cara al partido que es proper cap de semana. El futbolista canadén va deixar la seva selecció després de patir problemes musculars y realizará proves al llarg de les properes horas per a saber si está en condicions o no de poder jugar el dissabte davant del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu.
17: Gracias, Víctor. Y a Elche la noticia o el nom del día es el de José, futbolista del Elche, y toda la polémica que envolta la seua separació. Hi ha hagut comunicat oficial. Felipe Canals, bona vesprada.
19: Bona vesprada. El capitán del Elche, José Fernández, fue detenido anoche en Callosa de Segura por presuntos malos tratos a su mujer. Fue puesto a disposición del juzgado de violencia de género de Orihuela y fuentes cercanas al caso confirman que no existían denuncias previas. Esta mañana ha quedado en libertad y en torno a las 3 de la tarde, con todo el revuelo de la noticia, José y su pareja han emitido un comunicado conjunto en el que niegan que exista procedimiento judicial abierto que afecta al jugador.
17: Gracias, Felipe. Última hora esportiva, la capital a la cantina. David Esteve, buena vesprada.
20: Buena vesprada. El Hércules pasa página. Después de la polémica del pasado fin de semana frente al Real Jaén, el conjunto alicantino ya tiene la mente puesta en la cita el próximo lunes ante el San Andreu. El Hércules afronta una semana atípica. Después de 2 días y medio de descanso, trabajó ayer martes, hoy miércoles y mañana jueves volverá a tener descanso con 2 futbolistas que se van a perder este choque. Soldevila por sanción y Miki Bosz por lesión.
17: Gracias, David. La actualitat esportiva que avui en lo immediatament esportiu, ja te dic, mira el bàsquet i aquest debut de l'equip de Javi Torralba en casa després de la derrota a les Illes Balears el passat cap de setmana. I demà, recorde, el que vulgui accedir al Roig Arena haurà de fer-ho amb el DNI si és abonat, si ha cedit l'abonament. La persona que vaig haurà de fer-ho amb el document de sessió i el DNI. I si tu, Ramon, vas a adquirir una entrada, van a demanar les teues dades també.
1: Molt bé, demà estarem pendents per descomptat d'això, d'aquest partit del bàsquet que comentaves, que podria presentar-se del risc. Gràcies, Sergi.
17: Gràcies, adeu.
1: I ara sí que sí, sembla que podem donar per superada la inestabilitat, almenys la pluja, perquè ara està bufant el vent una miqueta en alguns punts del territori, però si mirem al cel, cel prou net, sol de nord a sud de la comunitat, avui dimecres i també demà dijous i segurament també el pont del 9 d'octubre. Les previsions apunten a 4 dies, els del pont, que estaran marcats pel sol i per la estabilitat atmosfèrica. Així està la Comunitat Valenciana a 7 d'octubre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Marta García ayer a la brújula d'Onda Cero, així mateix, a la ràdio. Molt bona vesprada.
21: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
22: En el barrio, las cosas buenas corren de boca en boca. ¿Y ya te han contado lo de Milar? Este mes tienen un televisor mini LED Samsung de 55 pulgadas por solo 429 euros, con inteligencia artificial que mejora la imagen y adapta el sonido a cada escena. Por solo 429 euros. Milar, si eres del barrio, ya nos conocemos.
23: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
24: Ya es septiembre, vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wifi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además entras en el sorteo del pad vuelta al cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wifi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wifi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
25: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
2: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Sátiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.